0: escolta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam, Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions.
1: Oui, entre toutes générations.

amar. Escuto, la libertat es sur l'Atalbero et l'Atalbero es sur Radio Albicès. 95.4 et 104.2. Radio Albicès.com.

0: E d'hoi anan parlar de la cruz occitana. Bonsoir, Gilabert.
1: Bonsoir. Alors, Ramon Sinuliac es present dempuai un brave temps a Lio de Tar e din sò secció locale d'Albi, lo centre culturale occità d'Albizès, und s'occupa d'un tolier de literatura. Mais es tabè un écrivan occità, e sus ubrats es contribuïsciu a la promoció de la lengua e de la cultura occitana. Ho publicat una història de la Cruz Occitana en 2004, aumentada en 2006 e finalment una novella che è sortita en 2021. E espero qua che l'entrevistan duei.
0: Bonsoir Ramon.
2: E bonjour.
0: Sem onorats de vos entrevistar sus aquel important treball que è stat lo libre La Cruz Occitana. Una cruz que está bé d'ici e m'has belé un poc lenda com mai. Quina foguet la razó d'aquella realització?
2: Bé, abent toujours al centre occità d'Albi, abent toujours fargat disposicions e un annado a gerir l'idea d'una disposició sur la cruz occitana que a l'époque hi havia mai de textes que de fotos que d'illustracions. Et aquí, Hugues Jourdos, qui era el president de IEO del Departament d'État, me demandait de faire un libre et m'a dit jet plat. Mais à quoi m'obliguait à cercar pla mai, à consultar des libres, des revistes, à anar à Toulouse, en Provence, à Pise, en Catalogne, à Compostela, bon, et n'est pas si. Et donc, à partir d'aquí, j'ai jeté le premier libre, de 2004, que foguet l'heu agotat, e de munt de me balièro d'autres complements, jo continuèri de treballar, e a partir d'aquí hi haget la segunda edició de 2006, que lo munt de foguèro ple interessat, e que se pot encara crompar.
1: Aprenent din vostre dorie libre que la Cruz Occitana ara se pot veire din sa forma actuala tre lo segle XII. Ma hi havia de cruges pla de bon e n'hi ha per tutte. Pla subben su de cruges cristianos, ma n'hi havia a bon los cristians. De que no podes dire da que los cruges precristianos?
2: Ben, en particular, hi ha de cruces a tenda dins la Val de les Meravilles, de cruces de 4.500 o 5.000 ans, que reberto mai o menys la Cruz Occitana. Alors, on sap pas trop la significació, mais pour jo hi haver aquí una significació solar del soleil, donc, et notamment a me les 12 bolos. Et on trobo a cot també en Indio, per exemple, o en Dacomai. E donc, on sa passe trop. Y a tabé, los antropologues dizu que y a tabé una significació, a me, las brancas verticales cap al cel e las brancas horizontales de cap als homes, de solidaritat, de causes tal. Mais on sa passe trop.
0: Alors, on mencionat tabé dins vostre libre l'apparició del primer símbol cristians, los peixes e lo crisme. Què és aquí un crisme? Vos volem fer escutar la descripció d'un crisme per un estudiant aranès en història, Laura Buerbas, que fa una tesi sobre l'arquitectura de les glaises i de les catedrals, e mai se segur el primer crisme sus mai ancians.
3: En crismon era en grec en nom de Crist, que era la X, com aquest tipus de P era S, Christus. Què passa? Que hi ha un moment en cristianisme en què en vez d'estar de Crist, passe a este, significa la Santa Trinitat. Amb la P, que seria pare, la X, erill, Crist, era S, l'Esperit Sant. Perquè a tau se representava la Santa Trinitat, que era... Bueno, Y había más interés en que se representase la Santa Trinidad como tal, y no son que a Cristo. Y Cristo igualmente también era representado, tal que era una manera también un señal de unificar. Pero igualmente, al costat se quede Alfa y Omega como a principio y final, que sería como un señal de la circularidad, y bueno, como un señal como el pas de la vida, ¿verdad? Digue-lo, pero que seguís con tu estén rodando. A veces, originalmente el crismón no significava com et diguem ara, però clar, s'ha adaptat el discurs a lo que seria pues, més el cristianisme actual, el que volen representar actualment. Però en un principi sí que eres un que en nom de Crist, per a tal dir-lo. Ara ja, Santa Trinitat, perquè bueno, d'aquesta manera se representa els tres grans òrgans de cristianisme.
0: Alors, podem veure que un element com el crisme canvia de significació i de representació amb l'UTEN. Què ne pensi?
2: Bé, hi ha un enriquiment progressiu. Els primers crismes, d'après la llegenda, datu de Constantí i de la batalla del pont de Milbius a costa de Roma. I hi havia l'Uki i l'Uro, l'Uki que sembla un X i l'Uro que sembla un P majúscula. E puis il y a gut l'alpha et l'oméga et puis après cada secto catholique tout à domaine a un requisit accord et aquí a que la personne en valio plamai de significatius mais dato accord de del segon millenari
0: et dites savez que podria ser un cicle de vida amb aquest cercle pla present dins les lleis romàniques. Suposo que sometéis per la cruz canvia un poc de funció dins l'UTEN, no?
2: Alors, les primeres cruces remonten a 350, a peu près. Aquí també hi ha una legenda de la Maire de Constantí, mais sembla que és únicament una legenda, e que les primeres cruces sont arribades après, et eren de cruces simples, donc sans crucificat, et eren de cruces de bidon, ou de résurrection, si on vol, de cruces de lune, nous t'adomène à mes coptes. Il y a des textes, par exemple, des passejados de nuages à mes des lunes sur le Nil et à quelles cruces.

Si escufle d'escuta de radio que Valparès, escuta Radio Albigès.